0: Carob, tout de suite, hein, faisait une place à l'actualité du moment.
1: David Groclod publica un ensaig poderus sur la diversité. Le journaliste Biarnès pausa une agaite critique et rigoureuse sur l'uniformisation linguistique et défend la diversité comme un jeu démocratique et écologique match. Joan Thomas. David Groclod publica la diversité pour survivre au réchauffement climatique et au refroidissement culturel. Un livre que tout homme, occitaniste, anti-occitaniste, écologiste, démocrate, de tout burro, a de legi. Un libre de tesis tutos pla argumentados e illustrados d'exemples des melius. Un libre pla escrit, clar, una paraula su linguistico, es pas la d'un universitari mas d'un home que sap so que dits e cu sap dire. L'autu es giornalista e a trabalhat tutto sabido su la questio linguistico de mes pla d'autros tematicos. Dins aquel ensaig de 37 capítols, David Groclod enviais pauso las questions de la diversitat de la llengos e respon a las questions matches que totes haven augit pausa pes que penson uniformitat e unicitat. Porto un agait critic sul biais de considerar la llengos en França o dillus països que respecton pas mai la diversitat cultural o que la diversitat des biotopes. Estava analitzat amb un ple grande finesa el xoc francès per escafar i remandar les escobillos les llengues autros que la del rei. Sot haver estudiados les qüestions del bilingüisme, dels traumatismes impausats per la negació de la segregació lingüística. Un bilanç sur la diversitat lingüística pla muntat que manco pas de mettre en paral·lel la diversitat lingüística e la diversitat biològica. L'autor se contenta pas d'analitzar la situació linguistica en França, mas la met caro a caro amb d'autres situacions, especialment en Amèrica Latina, so que dubris los horizons de recerca. Una gran riquesa d'informacions e de donados bibliogràficos. De responsos a força qüestions que us pausats sul perquè de la situació linguistica un sem. Un sol punt negre l'editu l'adeu desconegut del públic, des libraris e des medias. Ne caldrà fa una segunda edició a cod un gran editu per gent ailàs. Mas dubtam pas que d'exemplaris seran mandats als grans jornals sensibles a la diversitat.
2: Furo burro!
3: Sí!
4: Wow!
3: N'est-ce pas?
1: A 609, le Consell d'Estat confirma sa legalitat. Los jutges creuen que el projecte respon a de rasos imperatius d'interès públic matge, malgrat les crítiques persistents dels experts i dels grups environmentals. El Consell d'Estat ha definitivament validat les autoritzacions environmentals per l'autoestrada A69 i meten fi a tal a mai de 3 anys de batalles legals a l'entorn d'aquest projecte que pretén de religar Toulouse a Castros sul rapporto Liberación. Digiuno decisiu e meso lo 29 de giugno passat, lo mainau tribunal administratiu refuset lui recurses d'associacius pausados a la construcció e confirmet que l'infrastructura respugnò a un motiu dominant d'interès públic matge. Lui giudice decidigueron que los beneficis esperats del projecte, inclusen un temps de viatge reduc la seguretat diario afurtido, lo desenvolupament economic e una qualitat de vida migliorada justifican las exempcions acceptades a la protecció de la fauna e de la flora. Considerer un tabé que cap de solució alternativa satisfacente era pas estado demostrado e que les mesures previstes mantendrían un estatut de conservació favorable de les espècies protegides. Los opausants, paments, denuncien una decisió que consideren contrari als avertiments de científics i dels experts independents. El col·lectiu La Bio és Lliure creu que aquest projecte simbolitza una política incompatible amb els imperatius climàtics i met en evidència la destrucció de les zones humides, de les terres agrícoles i dels ecosistemes per un gran limitat de temps per la circulació motoritzada. Aquesta decisió met fi a una lunga battaglia legale. En febrer de 2025, la Cort Administrativa de Toulouse annullet Los permeses environnementals del projecte en decidissen que complissió pas una exigència d'interès públic dominant. S'aquela que la sentència foguet revirada qualques meses mai tard per la Cort Administrativa d'Apel·lació Toulousana que autoritzat la represa dels treballs. Del temps que les autoritzacions environmentals suaro definitivos, l'utalier de moro sujette a diversos enquistos penals ligados a la presumida ocupació illegal de desenats de taros de terra utilitzados per l'obratge. Aquellos procedures sus separados del litigi administratiu que s'arro barrat.